0: una entrada massiva de migrants a les illes. En una nota, fonts de Moncloa han qualificat de tergiversació evident les acusacions de Provence de que el president oculta informació. Segons s'explica en aquesta nota feta arribar per delegació del govern, el document al qual feia referència Sánchez al Congrés correspon a un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de dia 23 de juliol, que forma part del seguiment periòdic que fan les forces i cossos de seguretat sobre les rutes de migració irregular per via marítima. Un informe que alertava d'un elevat risc d'entrada de migrants a la península i les Balears, però no a Ceuta. En qualsevol cas, aquestes fonts properes a Moncloa fan èmfasi en que es tracta d'un avís rutinari habitual i que, per tant, no suposa una amenaça extra. Tot i així, reconeix el repunt que ha experimentat la ruta balear i és que expliquen en el que duim d'any el nombre d'arribades s'ha incrementat un 1,7% respecte del mateix període de l'any passat. Aquesta versió del govern central ja ha tingut resposta perquè en una nota el PP balear ha criticat que aquesta nota s'ha emès, asseguren, mitjançant fonts anònimes i, d'altra banda, asseguren que davant d'aquesta classe d'avisos el que s'ha de fer és, com a mínim, avisar. Tot això, quan ahir el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, demanava la dimissió del delegat del govern, Alfonso Rodríguez, al mateix temps que en demana la seva compareixença perquè expliqui què és el que sap respecte d'aquests informes que apuntaven cap a les Balears com a punt de destinació d'una arribada massiva d'immigrants procedents del Marroc. I també ha demanat l'activació de Frontex per fer front al problema.
1: Per tant, li demanem que no se'n rigui més de nosaltres, que sobretot treballi, se posi a disposició dels ajuntaments i garanteixi, per una banda, l'integritat nacional i, per l'altra, la seguretat territorial de tots els municipis de l'illa de Mallorca. Per tant, demanem aquesta compareixença i, tal com vaig fer ahir, després d'aquesta compareixença, li demanem la dimissió immediata del delegat de govern.
0: Per la seva banda, el president del Limas, Guillermo Sánchez, s'ha sumat a la petició del control de fronteres i d'ajuda personal i econòmica per fer front a la crisi migratòria. Assegura més que l'antic quarter de Sant Tous, on s'hi allotgen menors no acompanyats, està col·lapsat. Ara mateix acull 26 persones de les 15 per a les quals, diu Sánchez, hi ha capacitat.
2: Nosotros abrimos con una capacidad inicial de 15 menores, actualmente tenemos 26 y hemos iniciado los trámites para aumentar la capacidad con 3 salas nuevas, por tanto este es el ejemplo claro de la situación que vivimos con un sistema de protección totalmente desbordado. 2 de cada 3 menores del sistema residencial son extranjeros y, por tanto, no se concibió el sistema de menores en el Consell Insular de Mallorca para esta situación.
0: Declaracions de Llorenç Galmés i de Guillermo Sánchez ahir de matí a Cala Galiota, on aquest cap de setmana han arribat pasteres. Unes pasteres que, com dèiem, continuen arribant, perquè només ahir dissabte varen desembarcar a les costes de les Balears un total de 72 persones a bord de 5 barques. La darrera d'elles va arribar a les 4 i quart de l'hora baixa al far de Set Salines amb 16 persones a bord. Les altres 4 varen ser interceptades durant el matí a les zones de Cabrera, Formentera, Calvià i la colònia de Sant Jordi. Totes elles tenen origen magribí i subsaharià. Aquestes 72 persones se sumen a les 89 arribades divendres a bord de 5 embarcacions i en el que duim d'any ja han desembarcat a les costes de l'arxipèlag un total de 5.095 migrants a bord de 274 barques. I en successos, la Policia Nacional ha detingut un jove de 18 anys per suposadament apunyalar un home al coll i a l'esquena amb una ampolla de vidre rompuda. Els fets varen tenir lloc devers les 5 de la matinada d'ahir dissabte a la plaça Gomila de Palma. La víctima va ser immediatament traslladada en ambulància a Son Espases. De moment es desconeixen les causes de la baralla i el presumpte agressor se li imputa un delicte de tentativa d'homicidi. Obrim plana sanitària. La cura del mieloma múltiple està cada vegada més a prop. Els tractaments alternatius a la quimioteràpia, com són les teràpies CAR-T i les dirigides, han millorat molt la resposta dels pacients a la malaltia. A les Balears, aquesta malaltia ja suposa el 10% dels càncers hematològics i cada any se'n detecten entre 30 i 35 casos. Aquestes noves teràpies, segons explica la cap d'hematologia de l'Hospital de Son Espases, la doctora Antònia Sempol, han suposat una gran revolució en el camp de la medicina, ja que deixa de ser necessari emprar quimioteràpia en alguns casos i s'actua directament sobre les cèl·lules canceroses. Això suposa una millora important en la qualitat de vida dels pacients durant el tractament.
3: Bueno, pues avui en dia, en els nous tractaments combinats, aconseguint respostes més profundes, més a nivell molecular, que permeten que la remissió sigui més prolongada o inclús tenim casos que no tens recaigudes. Vull dir, estem veient una revolució espectacular en la resposta dels malalts.
0: I en els esports, sensació agredolça del Mallorca per l'empat a 0 ahir contra l'Eldense. Xisco Díaz, bon dia.
4: Bon dia, primer punt a domicili del Mallorca, que no va poder passar, això sí, de l'empat a 0 a Elda contra l'Eldense, en un partit que va disposar de nombroses ocasions, sobretot a la primera meitat, però la manca d'encert, sobretot als darrers instants de la primera meitat, amb un penalti fallat per Àlex Sala, condemna el Mallorca a no poder aconseguir la seva primera victòria del curs a domicili. Això sí, aquest punt, són 7 ja, deixa els de Luis García en posicions de play-off novament.
0: Gràcies, Xisco. I el Mallorca, com dèiem, va tenir nombroses ocasions que no va poder aprofitar, tot i que el tècnic Luis García va assegurar que han estat superiors.
5: Excepto el inicio, creo que hemos estado en el partido en todo momento, en un campo muy complicado, donde todo pasa muy rápido, va el balón de área a área y tienes que estar muy preparado. Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el Eldense ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado una cantidad de situaciones bastante claras o muy claras.
0: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal van encetar ahir els partits de temporada amb una derrota davant el Pozo Murcia. El resultat de 8-4 no agrada el conjunt de l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, que diu adeu al somni de la Supercopa.
6: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada. Evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido.
0: I encara en futbol, millors notícies per a l'Udeivissa, que aconsegueix sumar els seus tres primers punts de la temporada després de vèncer per 2-1 el Rayo Majadahonda. En ciclisme, Enric Mas es manté líder de la Vuelta i es mostra satisfet per l'estratègia de l'equip, que li va permetre passar de la renda de 2 minuts a la general respecte del seu equip rival. I en bàsquet, la selecció espanyola femenina d'Alba Torrens i Elena Puello ha caigut derrotada per 82-73, tot després d'una jornada, la de divendres, en la qual es va enfrontar a Alemanya, a qui van derrotar amb un resultat de 53-83. I a la cultura, èxit rotund ahir a la patrona de Palma. Segons l'Ajuntament, més de 30.000 persones van acudir ahir a cantar i ballar a l'escenari situat al Parc de la Mà amb motiu de les celebracions de les festes de la Mare de Déu de la Salut. Allà es varen donar cita a DJs internacionals i locals, destacant les actuacions de John Newman, a qui sentiu de fons, i Rudimental DJ, entre d'altres. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu també en Plano Cultural que avui se celebren els actes de la Beata a Santa Margalida. Totes les notícies de les illes tornen a partir de 1:30 al Ràdio Diari Migdia d'aquesta casa de Ràdio Nacional d'Espanya. Gràcies per l'atenció i molt bon dia.
7: Actualitat cultural en Ràdio 5.
8: Datación radiocarbónica, más conocida como carbono 14, reflectografía infrarroja, imagen multiespectral, difracción de rayos X, espectroscopía Raman, análisis de isótopos. Sí, son nombres muy técnicos, pero también son herramientas para contar mejores historias. Responden a preguntas que plantea la arqueología.
9: ¿Cuándo se ha hecho este objeto? ¿Con qué material?
10: Bueno, ¿quiénes fuimos? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo fabricamos?
9: ¿Cuál era su alimentación? ¿Cómo eran los entornos?
8: Naira García Patrón, conservadora jefe del Museo Arqueológico Nacional y comisaria de Misterios de la Materia. José María Martel, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica en el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
10: ¿Cómo se ha conservado? ¿Y qué puede contarnos sobre las sociedades que la produjeron?
8: Gracias al análisis de isótopos de plomo, por ejemplo, se sabe que una espada de la Edad del Bronce hallada en Almería se fabricó con metal de Gran Bretaña. Con radiografía de rayos X, el Museo Arqueológico Nacional descubrió en el ánfora panatenaica que solo su cuello, asas y partes del cuerpo eran originales, lo demás añadidos previos a 1825.
9: El conocimiento lo hemos ido construyendo a lo largo de décadas, implementando las nuevas técnicas que van apareciendo.
11: Los algoritmos están empezando a ayudar sobre todo a gestionar muchos datos, porque lo que está detrás de técnicas muy innovadoras como la arqueogenética, la genómica, es la capacidad de gestionar esa enorme cantidad de datos. Pero todavía creo que la IA está en una fase un poco experimental.
8: Con una técnica del siglo XXI, la zooarqueología por espectrometría de masas, se supo con qué tipo de cachalote se fabricó en la Cantabria paleolítica, una lanza pequeña llamada azagaya. Y así podríamos seguir con los 260 objetos de su colección que expone el Museo Arqueológico Nacional. 260 casos prácticos de cómo la ciencia del patrimonio desvela secretos del pasado y ayuda a conservar en el futuro.
11: Para conocer en profundidad el patrimonio necesitamos de esa confluencia de todo tipo de ciencias y de humanidades y también del apoyo de la tecnología.
8: Dos salas especiales al final de la exposición muestran esa confluencia de técnicas aplicadas a sendas piezas en la colección del Museo Arqueológico Nacional. La escultura de Santo Toribio, procedente del antiguo convento madrileño de Santo Domingo, y el ataúd egipcio de Peiruseger, encontrado en Luxor. La directora del museo es Isabel Izquierdo.
12: Una revolución ligada al laboratorio. Ha pasado el foco del yacimiento al laboratorio, rompiendo las tradicionales fronteras entre las humanidades y las ciencias y generando un campo muy interdisciplinar, donde caminan juntas de la mano ciencias sociales, naturales, disciplinas espaciales, cognitivas, añadiendo muchas capas de significado a la biografía de los objetos.
8: Ciencia del patrimonio para descubrir también que el Beato de Cardeña, un manuscrito iluminado del siglo XII, lo pintaron dos maestros de la época y no uno solo. Es lo que tiene la imagen hiperimultiespectral. Te permite concluir si un autor medieval utilizó el azul ultramar puro mezclado con azurita y verdes a partir de cobre y de la baya de espino amarillo. Y si otro autor creó el azul con índigo y azurita, empleando para los verdes un preparado del químico oropimente y compuestos de cobre. Fascinante. Misterios de la materia en el Museo Arqueológico Nacional hasta el 18 de octubre. Íñigo Picabea, Radio 5, Todo Noticias.

0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com esteu? Molt bon dia. Només falten 4 dies perquè comenci el curs escolar i moltes famílies es troben realitzant els preparatius. Enguany, i com ja ve sent habitual, els al·lots tornaran a tenir una companya de classe que és la intel·ligència artificial, una eina que, si bé té grans utilitats, s'ha de saber emprar correctament. Tot i així, els experts recomanen que no es comenci a utilitzar fins que els al·lots ja tinguin la capacitat de raonar, expressar-se i sintetitzar per si mateixos. Així, amb aquesta notícia, encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest diumenge, dia 6 de setembre. Rebeu salutacions cordials de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi. Ara repassam altres notícies del dia en titulars amb Leire Giral. Bon dia.
2: Bon dia. Apareix Surant.
0: Apareixeran un cadàver a Formentera en avançat estat de descomposició.
2: Es tracta d'un adolescent que duia posada una armilla salvavides. Investiguen si pot tractar-se d'un migrant que intentava arribar en pastera a les illes.
0: Nou rècord de temperatura de la mà.
2: La bolla de la Dragonera va arribar ahir als 30,52 graus, una temperatura mai vista a un mes de setembre.
0: I en els esports?
2: Empat a 0 del Mallorca contra l'Eldense i derrota del Palma Futsal per 8-4 contra el Pozo Murcia. En ciclisme, Enric Mas es manté líder a la classificació general.
0: Tot un ampli amb aquesta i altres notícies. Abans però volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noàlia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures. S'esperen màximes més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a àmplies zones. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Palma, 34 a Eivissa, 33 graus a Maó i 31 a Formentera. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Demà dilluns baixaran lleugerament les temperatures. 36 graus a Palma, 34 a Eivissa, 31 a Formentera i 30 graus a Maó. Continuarà el temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran de 25 graus a Formentera, 22 a Maó i 20 graus a Palma. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Una informació que completem amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 29 graus a Formentera, 31 a Eivissa, 32 a Maó i 33 a Palma. Rebeu salutacions de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Aro. En només 4 dies perquè comenci el curs a les escoles de les Balears, alumnes i professors ultimen els preparatius per tornar a les aules. Un nou curs que comença a banda amb el material habitual, com poden ser quaderns, llibres i ordinadors, amb una nova companya de classe, la intel·ligència artificial.
2: Davant l'imminent inici de curs, han estat moltes les escoles i els instituts de les Balears que han elaborat protocols d'actuació perquè se'n faci un bon ús d'aquestes eines. Moltes vegades aquest protocol consisteix en l'establiment de pautes bàsiques que restringeixen el seu ús a criteris del professor i mai per a l'elaboració sencera de treballs i exàmens. Tot i així, els experts recomanen que no sigui fins a cursos superiors, com per exemple a partir de tercer d'ESO, quan es deixi de fer ús d'aquestes eines als al·lots. Així ho explica l'enginyer especialitzat en intel·ligència artificial, Guillem Bibiloni.
4: En el principi has d'aprendre a redactar, a llegir, a expressar-te, com dius, i després ja en un futur, quan ja has fet tot això, doncs, bueno, ja t'han d'ensenyar com emprar intel·ligència artificial per fer les teves tasques, no? Perquè això també trob opinió personal que també s'hauria d'ensenyar, no? És, al cap i la fi, quan vas en el seu món laboral, sigui quin sigui, això ja ha arribat aquí, no s'anirà, hauràs d'emplear intel·ligència artificial.
2: Per això, Bibiloni demana al professorat que no es tanqui l'ús de la intel·ligència artificial a les aules i recomana que es formi al respecte. Bàsicament, perquè diuen al futur, els alumnes els hi faran falta aquestes competències.
4: Totes les feines d'oficina, al cap i la fi, les acabaràs emprant, no? Per tant, si sempre te les han prohibit a l'escola, arribes a un món que dius, ostres, i ara què faig? Com sempre això, no? Quines actualitzacions allà, quines eines allà, com s'empren, on puc actuar, on puc no.
0: I com deim, tornar de l'escola és sinònim de final de les vacances, tant per als adults com per als nins i joves. Aquesta tornada a la rutina pot esdevenir difícil perquè suposa un canvi d'hàbits bastant radical en algunes ocasions. Per això, els experts recomanen adaptar-se a la nova rutina uns dies abans de començar-la.
2: Els canvis, explica el psicòleg Toni Riera, s'han de fer de manera progressiva i no pocs dies abans, ja que això pot generar un estrès afegit a les persones. En aquest temps previ, explica, ja s'ha de començar a adaptar la dieta, el ritme de son i també hem de començar a preparar les activitats que tinguem planificades realitzar al llarg de l'hivern.
5: Anar de forma progressiva, anar poquet a poquet, aventura canviant els horaris d'aixecar-se als dematins, anar pues, cada un parell de dies ajustant-se 15 minutets més a prop de l'hora que s'hauran d'aixecar durant el curs escolar, perquè després no sigui un impacte massa fort.
2: Però quant de temps sol durar aquest malestar postvocacional?
5: I aquí és molt important. Sembla que aquest malestar durarà unes setmanes, uns dies, que si aquest malestar s'allarga més en els temps, només diria, si s'allarga més en els temps, mos hauríem de preocupar, però mentre siguin dues, tres setmanes, tranquil·litat, mos arribarem a acostumar.
2: Si el malestar dura més de dues setmanes, la recomanació és demanar ajuda a un professional.
1: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
0: El govern central desmenteix a la presidenta de l'executiu balear, Margalida Proens, i assegura que en cap cas el president Pedro Sánchez va afirmar que existís una alerta sobre una entrada massiva de migrants a les illes. En una nota, fonts de Moncloa han qualificat de tergiversació evident les acusacions de Proens de que el president oculta informació.
2: Segons s'explica a la nota feta arribar per delegació de govern, el document al qual feia referència Sánchez del Congrés correspon a un informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres de dia 23 de juliol, que forma part del seguiment periòdic que fan les forces i cossos de seguretat sobre les rutes de migració irregular per via marítima. Un informe que alertava d'un elevat risc d'entrada de migrants a la península i les Balears, però no a Ceuta. En qualsevol cas, aquestes fonts properes a Moncloa fan èmfasi en que es tracta d'un avís rutinari habitual i que, per tant, no suposa una amenaça extra. Tot i així, reconeix el repunt que ha experimentat la ruta balear. I expliquen, de fet, que en el que duim d'any, el nombre d'arribades s'ha incrementat un 1,7% respecte de l'any passat. Aquesta versió del govern central ja ha tingut resposta en una nota. El PP Balear ha criticat que la nota de govern que s'ha asseguren mitjançant fonts anònimes. D'altra banda, asseguren que davant d'aquesta classe d'avisors el que s'ha de fer és, com a mínim, avisar.
0: I tot això quan continuen arribant pasteres de les costes de les Balears. Avui ha estat rescatada una embarcació amb 26 persones a bord de 12 milles de la línia de costa del Far de Set Salines a Mallorca. Ha estat minuts abans de les 9 del matí. Aquestes 26 persones et sumen a les 72 que varen arribar ahir dissabte a bord de 5 barques a les zones del Far de Set Salines, la colònia de Sant Jordi, Ses Illetes, Formentera i Cabrera. Totes elles tenen origen magrebí i subsaharià. En el que duim d'any ja han desembarcat a les costes de l'arxipèlag 5.121 persones migrants a bord de 275 barques. Obrim plana de successos. La Guàrdia Civil ha trobat el cos d'un adolescent surant sense vida a 6 milles al sud de Formentera. La troballa es va produir dissabte hora baixa.
2: Segons ha informat l'Institut Armat, el cos està en estat avançat de descomposició i duia posada una armilla salvavides, per la qual cosa tot assenyala que podria tractar-se d'una persona migrant que intentava arribar a les costes de les Balears. Immediatament va ser traslladat al port d'Eivissa, on l'esperava un metge forense per començar el procediment per fer-li l'autòpsia.
0: I la Policia Nacional i el Servei d'Inspecció d'Habitatge de el govern han localitzat a Manacor un habitatge sobreocupat al qual hi convivien fins a 30 persones.
2: L'estat de la casa era inacabat i precari i no oferia les condicions òptimes ni segures per a la convivència de persones al seu interior, amb cuines, banys comuns i una escala amb puntals d'obra, tot en mal estat i ple de forats. Dins d'una mateixa propietat es van trobar fins a 6 habitacions, algunes d'elles limitades per cortines. També hi havia gent dormint a un petit porxo al pati. El propietari s'aprofitava de la vulnerabilitat d'aquestes persones i els cobrava fins 100 euros per poder viure allà. El govern recorden que la sobreocupació es sanciona multes d'entre 30 i 90 mil euros.
0: I la Policia Nacional ha detingut a dos homes a Manacor per presumptament calafac o una casa amb persones dins.
2: Els fets van tenir lloc la matinada de dimarts passat. Un dels detinguts està acusat també d'amenaçar de mort als moradors a punta de pistola. Segons ha informat la Prefectura Superior de les Balears, dos dels habitants de la casa han explicat que van ser al voltant de 10 joves que es van presentar allà per exigir-los dobbers per un deute no satisfet.
0: Una i 39 minuts. Som a principis de setembre i la calor no afluixa. A hores d'ara, pràcticament tot l'arxipèlag, a excepció de la Serra de Tramuntana, està en alerta groga per altes temperatures que poden assolir els 38 graus. Les altes temperatures també afecten a l'aigua de la mar, que continua molt calenta.
2: Després d'un mes d'agost que ha estat de rècord, ahir va tornar a assolir-ne un. La bolla de Sa Dragonera va marcar ahir 30,52 graus, una temperatura mai no assolida en un mes de setembre. I pel que fa a les reserves hídriques, es van situar situar al 38% el mes d'agost, un punt per sota del valor registrat el mes de juliol i per sota d'allò comptabilitzat el mateix mes de l'any passat, quan es trobaven al 40%. A més, les 10 unitats de demanda de les Balears han registrat un descens de l'índex de sequera el mes d'agost. Un agost que, recordem, ha estat el més sec d'allò que és habitual.
0: Les grans empreses de lloguer de cotxes que operen a Menorca recorreran la limitació d'entrada de vehicles a l'illa si el Parlament Balear aprova la modificació de la llei sense introduir canvis. Ràdio Televisió Espanyola, Menorca, Clara Ceballos.
6: Des de la patronal adverteixen que la norma, que només eximeix el sector local, obligarà a retallar les plantilles a l'illa, encarirà els preus de cara al consumidor i en rebaixarà la qualitat del servei. Tot plegat, asseguren, acabarà provocant importants pèrdues econòmiques a les multinacionals. Escoltem Cristóbal Herrera, president de la patronal Baleval.
7: Salvo que el Parlament le dé una buena vuelta, tendremos que ir a contencioso administrativo. Imagínate la acumulación de daño económico hasta que un tribunal tumbe esa ley. Durante todos esos años van a haber pérdidas y van a haber reclamaciones patrimoniales millonarias al Consell.
6: Demanen al Consell que abans d'aplicar cap limitació s'estableixi un sistema de control per conèixer el nombre real de cotxes que circulen per les carreteres de l'illa a l'estiu.
0: I en els esports, el Mallorca empata a 0 contra l'Eldense. Xisco Díaz, bon dia.
8: Bon dia. El Mallorca segueix sense poder aconseguir el primer triomf a domicili. Ahir, empat a 0 a Elda contra un conjunt, l'Eldense, que va plantar cara en tot moment i que no va poder sortir de la zona de descens, tot i sumar aquest punt. El Mallorca, això sí, va disposar de nombroses ocasions de gol, sobretot a la primera part i especialment en els peus d'Àlex Sala, que en el minut 46, just abans del descans, va llançar al pal un penal que havia rebut prèviament, en aquest cas, Calatayud. Homes com Adriana Fuentes, com també Josep Cerdà i el propi Àlex Sala varen tenir les ocasions per fer el primer gol en qualsevol moment, però a mesura que passaven els instants de la segona part, el Mallorca se va anar diluint, suma, com dèiem, el primer punt a domicili i ara torna a posicions del play-off. La pròxima cita serà aquest cap de setmana contra el Sabadell.
0: Gràcies, Xisco. El Mallorca, com dèiem, va tenir nombroses ocasions que no va poder aprofitar, tot i que el tècnic Luis García ha assegurat que varen ser superiors.
9: Excepto el inicio, creo que hemos estado en el partido en todo momento, en un campo muy complicado, donde todo pasa muy rápido, va el balón de área a área y tienes que estar muy preparado. Creo que hemos generado suficiente para poder haber ganado el partido tranquilamente. Creo que el Eldense ha hecho un buen partido, ha competido muy bien, pero sí creo que hemos sido superiores y hemos generado pues una cantidad de situaciones bastante claras o muy claras.
0: I encara en futbol, millors notícies per a l'Uda Eivissa, que aconsegueix sumar els seus tres primers punts de la temporada després de vèncer per 2-1 el Rayo Majadahonda. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va encetar ahir els partits de temporada amb una derrota davant el Pozo Múrcia. El resultat de 8-4 no agrada el conjunt de l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo, que diu adeu al somni de la Supercopa.
10: Hemos tenido infinidad de situaciones de gol que no hemos materializado y después hemos encajado con cierta facilidad, ¿no? Pero es evidente que el argumento se me cae cuando en la segunda parte hemos encajado un parcial de 5-1. Creo que en el juego hemos estado mejor, hemos tenido más llegada, evidentemente que había momentos para el Pozo, ¿no? Es un gran equipo y que técnicamente maneja muy bien el partido.
0: I en ciclisme, Enric Mas es manté líder a la Vuelta i es mostra satisfet per l'estratègia de l'equip que li va permetre passar de la renda de 2 minuts a la general respecte del seu principal rival, l'eslova Primoz Roglic, que es manté tercer, tot i que en segona posició, amb 2 minuts i 6 segons, hi ha Félix Gall.
11: Por ahora somos los que vamos primeros, los que simplemente ahora tenemos que defender un poco ese tiempo y disfrutar de lo que nos está pasando.
0: I finalment en bàsquet, la selecció espanyola femenina d'Alba Torrens i Elena Puello ha caigut derrotada per 82-73, tot després d'una jornada, la de divendres, a la qual es va enfrontar Alemanya, a qui van derrotar amb un resultat de 53-83. Aquest resultat d'ahir va ser contra el Mali. I a la cultura, anant fins a Santa Margalida. Castanyà immers en la celebració de les festes de la Beata. A les 10 del matí han sortit els dimonis de la plaça de la Vila i a les 11 ha tingut lloc l'ofici a l'església. Ja serà l'hora baixa quan comencin els preparatius per a la processó de la Beata, que començarà a les 9 del vespre. Enguany, la figura de Santa Catalina Tomàs està encarnada per Cristina Cladera. I així, amb sort, Tomàs, a posar un punt i final en aquest Ràdio Diari migdia d'aquest diumenge. Recordeu que els serveis informatius d'aquesta casa tornen demà, quan siguin les 7 i 25 del matí, aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Ara quedeu en companyia del programa A Través de l'Universo. Que tingueu molt bon dia.